sàpiga ser les raïces del nord de Caipagar, en Picus, Gajaris, Japó, ni artistes quines, sí, Vicunasi, Estau, Atzipinya, Ruana, Oña, Gessan, Estuitant, Oaquim, Gonagua, Quim, Unja, i Puric, Xanxi. Caipica, San, Willaicito, Suyarica, Muspaca, i Chichama, Camp, Casanari, Llancarta, Mascaspa, Casanku, Llama, Michimunan, Pajca, i Oruro, la Dupa, Caip, Municipio, Pantaleón, Dalense, Comdada, El Camarir, i Chaipa, Mascascanku. Kan wasips diagonal que chef pa mi kunap churasca kayu pa ima wajia itati wachi 73 81 36 93 uktawan 73 81 36 93 chaman pis wajia